Sobral. La cara tanca, clar, crec que som els dos a la frontera, Sobral. Però estàvem de l'home. Això, però estàvem de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home de l'home